0: tres muntanyos que se capiñabu per saber la quino de las tres anabu gubernar la terra qui abio entrelos. De vei de milleras d'annanos a cobramabo, a cobramabo. Un matí, lo riu se levo. Un riu de res, un ribatel, que se levo tranquillomente su tis e su liets, e l'ero perché aquel matí. Perché pas un altre zun, sabem pas, ma aquel zun, lo riu a mesa tasso de cafè. Ausis las tres billos muntanyos que bramo. E l'era aquí, lo riu a guit aquel formule extraordinari filosofico. Pitaniere ma que el de milodil de Santo Garso, a que este cop, n'yapu. C'est que los tres billos nos fan cagar d'un peu lo cretacé a la riqueste cop, n'yapu. Men bo ocupa la carafa. Lo riu camina, camina, camina, camina, e s'ha anat veire primier la muntanya la plus bella. Li diguet, muntanya la plus bella, tu que portes la sabiesa dels anys passats, que has vist les espoques morir just un nas, los homes s'estabanir, de que n'has a fa d'aquella bella os a fas, tu que sios di la sabiesa dels anys que passo. Ep, ep, ep, li ho di la muntanya. Jo lo riu, un mut de mai, un mut de mai. Te munti al som de la muntanya, te futi dins lo cel e en dos jours te congeli. Lo riu se para i se fa, o camina, camina, camina, camina, e se n'ha veire la muntanya la plus grossa. Muntanya la plus grossa, tu tan bravo, tu tan imposante, de che n'has a fa de saber que el govern a quello terra entre vautres tres, bulegazza mai, a quello terra entre vautres ja n'has pas. Tu è peppe, lo fa la muntanya in giro lo riu. Un mut de mai, te monti al som, te futi en plen solel, e en dos jours te fau evaporar. Lo riu se pala se fa, o camina, camina, camina, camina, e s'ha a veire la muntanya la plus jubo. Muntanya la plus jubo, tu que sios moderno, tu que sios dinamico, tu que sios connectado, tu que has una pagina Facebook, un conte Twitter, tu que snapos. De che n'has a fare a calos biglios guerra di un'altra epoca, op, op, op, lo fa la montagna. Io lo riu, un mut de mai, davari dos bacos del som e in dos giorni ti van beure. E beh, sa che là lo riu se pare di sa fa.
1: E cric e crac, son conto, e s'ha acabat.
2: S'ha acabat.
3: Bon, e beh, che sa bo, ma... Non è più per il momento, va a vita blu oggi.
4: Ah, ecco il cocco, io sa bo.
1: Cric e crac e mon magazzino è acabat. Cric e crac.